0: és el que hi ha, tampoc podem... No ens podem amagar. Les coses són així i bueno, el que varen dir l'any passat, fer autocrítica, tots, millorar i l'any que ve tornar a intentar.
1: La setmana passada, Jaume, varen sentir, o varen llegir unes declaracions teves en les que deies, en total claredat, que no et sentia, evidentment, ho qualificaves com a fracàs. Han passat pues, moltes coses, entre elles, que ahir no, pues, no se va aconseguir aquest ascens. Avui, 24 hores després, segueixes pensant el mateix?
0: És a dir, tenc pensaments contraris. És a dir, per una part, sí que és un fracàs, perquè, òbviament, un club com Sarai de Balears, l'objectiu sempre està dalt, i l'objectiu ja, com sempre he dit, a principi de temporada es queda primer, ja no es queda segon, però bueno, vàrem quedar segons i òbviament l'objectiu és ascendir a categoria. I t'he dit que tinc un altre pensament també, perquè el fracàs, és a dir, ahir vetres també vàrem entrevistar després i també vaig dir, fracàs és no donar a tot, i jo la consciència molt tranquil·la, en el sentit de que no m'he perdut mai cap entreno en dos anys. Ahir va ser el meu partit número 38 de la temporada. Sempre que el club o l'equip m'ha necessitat, hi he estat. És a dir, en aquest sentit, no puc dir que sigui un fracàs perquè he donat tot el que tenia.
1: I, Jaume, si perdona, i perdona que t'interrompi.
0: Millor, perquè, però ho he donat tot.
1: Perdona que t'interrompi. O sigui, tu saps el carinyo que te tenim en aquest programa, jo especialment i tal, i sempre dic que jo vull 11 Jaume Pols en el meu equip. Però més que res per això, te pots equivocar, pot tirar un centro malament i te pot tocar amb Maradona per la teva banda i fer-te un traje, però que te deixaràs els collons per aquest escut i per aquest colors ho has deixat més que clar. O sigui, per això...
0: Sí, això ha de ser la norma número 1, això.
1: Sí, Jaume, però desgraciadament no tots, i no estic fent cap atac a cap jugador ni a cap companyero teu, sí, però no tots els jugadors són així. I tu per això, evidentment, t'has guanyat el carinyo de Sagrada i el carinyo de tots els aficionats de l'Atlètic Balears, perquè evidentment ho has donat tot.
0: Sí, ja és el que t'he dit, és que és el mínim. És el mínim que hem de donar per aquest escut i crec que hem de fer autocrítica a tots, en el sentit de, òbviament, els jugadors, que som els que al final... han de donar rendiment dins el camp, però al final els que juguen són nosaltres, però també, ja ho sé, en el sentit de que, ja ho sé, físicament no podem arribar tan justos, no pot ser que un jugador professional que entram cada dia no aguanti 90 minuts de partit, això també m'ha pres una locura, jo tinc 31 anys, molt de minuts a les cames i juc la pròrroga i no passa res, que ara t'he dit, no, cada cosa és un món, però bueno, autocrítica a tots, des del primer al darrer, al millor... Jo, no sé, no he escoltat el que ha dit en Patrick o no, però ja ho sé, ahir, per exemple, en el Jaén, els dos gols els fiquen dos jugadors que arriben a l'hivern, també. Ja ho sé, tot han de fer autocrítica a tots, en el sentit de que, ja ho sé, tenim un davanter en el banquillo i tenim un central antes que ell, pues algo passarà, també, saps què t'ho vull dir?
1: Que no ha confiança en aquest delanter, evidentment. O sigui, no...
0: Pues han de apretar tots i me sap greu serà així de clar, però els jugadors som els primers responsables, evidentment, i el cos tècnic també tindrà el seu, òbviament, i tots han d'apretar, perquè si no apretant tots mai anirem bé, saps què t'ho vull dir? I és moment de dir les coses, i no és cap crítica ni res, és dir... El meu pensament, que potser no és correcte, però jo des de dins...
1: Comparteix 100% el que tu has dit. M'has posat el millor exemple, que un jugador professional, per molt cansat que estigui, no t'aguanti 90 minuts, ja no t'ho dic que 120, 90 minuts, no m'apareix correcte. Algo no s'ha fet bé. No sé si des de la planificació, des del cos tècnic i la preparació física, X, però no és normal, estic en tu. I això se xerra, s'agrada, i ho sent la gent. O sigui, però no és el moment de cercar culpables, per dir-ho d'alguna manera. Però
0: no, que... clar que no, culpables són tots, des del primer al darrer. És a dir, ahir l'afició va estar increïble, és a dir, no hi ha excuses. Jo, per exemple, és que veig el partit d'anada, el partit de tornada, i en aquest partit de play-off, el partit de talls marquen la diferència, i esperant en el 97... però és que jo ahir veig estadístiques, que mirant les estadístiques, és que no mereixem ascendir, me sap greu, però és que el Jaén està millor que nosaltres.
1: No, però
0: perquè
1: és que...
0: Jo, és que...